0: 81. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: A Can Juanito estem d'aniversari. 116 anys amb tu i volen celebrar-ho amb el ja tradicional berenar Can Juanito dia 10 d'octubre. I a més, del 10 al 12 d'octubre, gaudeix del 20% de descompte a tots els cítrics. Visita'ns a Son Ferriol, a carretera Palma, Manacor, quilòmetre 6,6 i vine a celebrar el nostre aniversari. Can Juanito, sembrant futur des de 1910.